Ori, ori. Perquè està estendada, eh? Xango d'ho, va, de vita, pra... Va, ja està. Vinga, vagues. Va, de vita...

Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit i